va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va

va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va niru va

Va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va indira, va